pot estudiar, a la que treballa per molt poc, a la que ho menja o s'independitza, la del fred, la set i la foscor, a la companya de puny i consciència, a la que no es desanima, a la que quan té molta